Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Radio Horta, conta mi historia.

0: Tal. Radio, Radio, ¿verdad? 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Jo, l'escolt. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam. No se trata de...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: lugar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: mind.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petó.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 26 d'agost. Es preveu que just en aquests moments han de començar les tasques per apuntalar el local comercial que es va cremar fa dos dies a Can Picafort, a Mallorca. Això hauria de permetre que els veïnats dels països que hi ha a damunt hi puguin entrar. Així ho van concloure després de reunir-se ahir. Ara s'han de posar d'acord les assegurances per iniciar les obres que han de tornar a fer habitables els immobles. Tot d'una, hi connectaran de nou en directe en un informe en què hi ha més qüestions destacades. I una d'elles passa per l'anunci de la companyia United Airlines, que ha anunciat una nova ruta l'any que ve. Connectarà a Eivissa amb Nova York sense escales.
2: Aquesta ruta directa se sumarà a la que ja opera des de Palma a la ciutat nord-americana. L'any passat es calcula que 115.000 turistes dels Estats Units varen viatjar a Eivissa fent escala a Mallorca o a altres ciutats europees.
1: Dilluns, el Consell de Menorca presentarà la modificació de la llei de la reserva de la biosfera que ha de permetre limitar-hi l'entrada de vehicles.
2: Ja se saben més detalls de com es vol gestionar aquest topall. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisarien cada un o dos anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega.
1: El vaixell oceanogràfic Miguel Oliver ha iniciat la quarta fase de la seva campanya en aigües pitiüses. Avalua la població d'espècies marines que viuen a la part més profunda.
2: A les anteriors sortides, les conclusions han estat positives. Al cap de la campanya, Francesc Ordines parla d'un augment en la presència d'algunes espècies que vincula a un descens de l'esforç pesquer.
3: De fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota. I, a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
2: Per cert, que tornarem a ser en directe al mercat de l'Olivar per conèixer a quin preu es venen les primeres llampugues que s'han pescat aquesta temporada.
1: A la primera hora de l'informatiu hem pogut parlar amb algunes peixateres. Ja veurem si a la segona hora podem escoltar alguns consumidors. Segur que ja els primers compradors que s'acosten en aquest mercat del centre de Palma. I sobre la crisi migratòria de Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats ha de votar avui 14 iniciatives del Partit Popular per demanar la compareixença urgent del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de 10 ministres.
2: Ja durant la jornada d'ahir, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, es van contradir sobre si el CNI va avisar o no de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc.
4: El dia 29... Esos funcionarios que están allí, los que de la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
5: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: I en els esports, avui és dia de descans per a la plantilla mallorquinista després de la primera derrota. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Després de la sessió d'entrenament d'Iora Baixa, avui descans i demà començarà l'equip a preparar el partit de diumenge contra el Ceuta en una setmana que és la darrera respecte del mercat de fitxatges, on encara s'esperen novetats a l'equip vermell. D'altra banda, en ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas és tercer a la classificació general a 3 minuts i mig d'un líder intractable, Tadej Pogacar.
1: I avui també destacam un titular important relacionat amb el temps perquè l'Agència Estatal de Meteorologia calcula que hi ha un 70% de probabilitats que el setembre i l'octubre siguin més càlid d'allò que seria habitual.
2: Això...

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Hey, Fonzie.

0: Ja hem arribat a les 9, ara repassam quines són les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Fa una hora que l'AEMET ha activat l'avís groc per rissagues a Menorca i el nivell de la mar pot arribar a oscil·lar prop d'un metre. A mitjanit l'avís passarà a taronja i aquestes oscil·lacions podran ser d'un metre i mig, un fenomen meteorològic que de cada vegada es preveu millor, un fet important pels propietaris de barques i que afecta en especial el port de Ciutadella.
1: En una entrevista a l'informatiu matí, el meteoròleg Agustí Jansà explicat que es deu a variacions ràpides de la pressió i se noten quan hi ha amplificacions, com per exemple quan l'ona marina va en paral·lel a la causa atmosfèrica.
2: Ciutadella està enfrontat, es posa d'ella, està enfrontat cap al sud-est i quan hi ha pertorbacions ràpides de pressió solen venir, se solen produir des de, avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és tan fàcil que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas de Ciutadella.
0: I avui, pendents de com evolucionen les tasques per poder apuntalar el local comercial que es va cremar fa dos dies a Can Picaforta, a Mallorca. Han començat a primera hora d'avui matí. Toni Escanelles, bon dia. Avancen a bon ritme.
3: Idò, sí, de fet, els dos primers contenidors, aquells que vos anunciaven que a les 7:30 ja s'havien situat al davant d'aquesta obra, ja llueixen pràcticament plens i, per tant, ja es podrà començar a fer el relleu d'aquests contenidors. Han començat les obres, ho dèiem, fa un poc més d'una hora, un poquet abans de les 8, fins i tot abans d'allò previst, per desfer aquest envelat metàl·lic que envoltava un comerç en aquest que es situava al carrer del centre i de Josep Trias d'aquí de Can Picafort. La idea en aquests obrers és acabar com a màxim demà. L'encarregat d'aquestes obres és Joan Riera i explicava de quina manera ho faran.
4: Hem de llevar tot el que xatarra, que tot això que ha quedat fos, i fer neteja i després per apuntalar. Apuntalar perquè no sabem ara l'estructura com està, el queixa d'aquí és planta zero, està bé, però sota no hem pogut accedir. Hem de fer un pont de neteja per accedir a baix a vora i apuntalar un pot tot.
0: I avui és el primer dia que podem trobar llampuga als mercats de les Illes. La temporada va començar ahir i aquest dimecres ja està a la venda. Anem en directe fins al mercat de l'Olivar de Palma. Lluís Hernández, bon dia. A quin preu es ven?
5: Bon dia, aquí en aquest mercat de ciutat les llampugues ja es comencen a vendre en el seu primer dia. El preu per quilo oscil·la entre els 15 i els 18 euros en les peces més grosses i tot i que alguns consumidors han comprat ja exemplars de llampuga, altres prefereixen esperar uns dies perquè possiblement baixi el preu.
6: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella per dir-ho, pel servei que li donem, com que li llevan tota l'espina, la massam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat. I
7: Ahir vaig sentir per la tele que anaven a 18, o sigui, avui ja han davallat, esperaran demà.
5: I els peixaters esperen que aquesta temporada sigui tan bona com la de l'any passat, que va concloure a finals de desembre.
0: I la companyia United Airlines ha anunciat una nova ruta a les Balears l'any que ve. Connectarà Eivissa amb Nova York sense escales. Serà des de l'aeroport d'Escòdolà fins al de Newark.
1: Està previst que comenci a operar dia 31 de maig del 2027 amb una freqüència de 4 dies per setmanes. Aquesta ruta directa se sumarà a la que ja opera des de Palma a la ciutat nord-americana.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Ja, l'escolta.

0: I com la ve, ciego, te plebe tan travieso.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Es paralitzen de moment les obres per apuntalar el local comercial que es va cremar dilluns a Can Picafort, a Mallorca, tot i que havien començat avui a primera hora. Els veïnats continuen desallotjats. Carles Escolan, bon dia. Conta'ns.
2: Bon dia. En aquests moments les obres de retirada de runa i també de reforç de l'estructura des de la planta baixa i el sòtil està aturada després de que la policia local de Santa Margalida hagi fet fora a la desena d'operaris que treballaven, adduint que això està precintat per ordre judicial i que fins que aquesta ordre judicial no s'aixequi, l'edifici estarà precintat i no s'hi podrien realitzar cap tipus de tasca de neteja fins que no vingui la Guàrdia Civil, en aquest cas la policia científica, i realitzi la investigació.
1: Gràcies, Carles, en directe des de Can Picafort amb aquesta darrera hora sobre les obres d'aquest local comercial que es va cremar dilluns a Mallorca. I canviant d'assumpte, perquè avui és el primer dia que poden trobar llampuc als mercats de les Illes després que hi començàs la temporada amb alguns problemes per als pescadors a causa del preu del combustible. Bona part de les peixateries són optimistes per donar-li sortida, tot i que diuen que el gruix de les vendes arribarà d'aquí unes setmanes, ja que molt dels consumidors es troben de vacances.
3: El preu del quilo és de 8 euros en els exemplars més petits i entre 15 i 18 en les peces més grosses. Un preu de sortida inferior a altres anys, on les tempestes d'agost impedien que moltes embarcacions feinegessin. Els peixaters també esperen que la temporada s'allargui, com va passar l'any passat, fins a finals de desembre. Escolta'm, un venedor del mercat de l'Olivar de Palma.
4: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, per com que li llevan tota l'espina, l'amassam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
1: La companyia United Airlines ha anunciat una nova ruta a les Illes per l'any que ve, que connectarà Eivissa a Nova York sense escales. Serà des de l'aeroport d'Escodolà fins al de Newark.
3: Està previst que comenci a operar dia 31 de maig del 2027 amb una freqüència de 4 dies per setmana. La ruta, que és directa, se sumarà a la que ja opera des de Palma cap a la ciutat nord-americana. L'any passat es calcula que 115.000 turistes dels Estats Units varen viatjar a Eivissa fent escala a Mallorca o altres ciutats europees, i això suposa més d'un 50% més que l'any anterior.
1: I precisament a Eivissa, a partir d'avui, s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a la Inspecció Tècnica de Vehicles. L'objectiu és reduir l'absentisme, que supera el 40% de les cites concertades.
3: Forma part de les diferents mesures impulsades pel Consell per millorar el funcionament de la ITV, com són l'adjudicació del servei addicional de dues noves unitats d'inspecció que estaran ubicades al polígon de Montecristo i permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anuals més.
1: La Direcció General d'Emergències ha elevat a taronja el nivell d'alerta per rissagues a Menorca. Recordem, a més, que l'Agència Estatal de Meteorologia manté actiu avui l'avís groc per aquest fenomen a l'illa durant tot el dia i que el nivell de la mà pot arribar a oscil·lar prop d'un metre.
3: A mitjanit l'avís passarà a la taronja i la mà pot oscil·lar fins a un metre i mig, un fenomen meteorològic que de cada vegada es preveu millor i que afecta especialment el port de Ciutadella.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí, el meteoròleg Agustí Llançà ha explicat com que es deu a variacions ràpides de la pressió.
5: Ciutadella està enfrontat, es pot ajudar, ja està flotant cap al sud-est i quan hi ha perturbacions ràpides de pressió solen venir, se solen produir des de, avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és tan fàcil que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas de Ciutadella.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor de port a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al concó de la nadona. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
2: El tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van passar el novembre de l'any 2023, quan la mare va donar a llum una nadó prematura dins un cotxe. Tot i que la víctima mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat varen acordar desfer-se'n d'ella llançant-la al fems en una hora baixa de fred i pluja. La germana de la mare, que va presenciar també els fets, no va demanar ajuda, pagarà ara una multa per omissió del deure de socors.
1: Els ajudants tècnics educatius, els ATES, comencen el curs escolar amb una mobilització el 8 de setembre, dos dies abans del retorn a les aules, després de l'aturada de l'estiu. Aquests professionals, coneguts com a cuidadors, donen suport a alumnes amb necessitats especials en tasques com alimentació, higiene o mobilitat. Denuncien que la conselleria no escolta les seves reivindicacions.
2: Per això demanen una nova reunió amb la conselleria per avançar en millores, com per exemple el complement de perillositat, contracte de 12 mesos, també tenia assignat cada any al mateix centre educatiu i que es faci una adaptació laboral per als majors de 55 anys. La portaveu dels ATES, Maria Ángeles Cabañero, demana que es concreti un calendari de feina per negociar aquestes millores.
3: Esperamos que este inicio de curso suponga un avance real. No pedimos más reuniones donde solo haya palabras. Necesitamos que se abra la negociación, que exista un calendario y que se empiecen a dar respuestas concretas a las necesidades de un colectivo que es esencial.
1: La firma d'hipoteques a les Balears cau un 10,4% al juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Les Illes es desmarquen així de la tendència estatal. Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: En total, a les Balears es varen firmar 783 operacions d'aquest tipus en un mes on la capital total prestat per a finques rústiques i urbanes va arribar fins als 650 milions d'euros. Aquesta tònica contrasta frontalment amb el que ha passat en la resta d'Espanya, on la firma d'hipoteques ha crescut un 11%.
1: I dilluns el Consell de Menorca presentarà la modificació de la llei de la reserva de la biosfera que permetrà limitar-hi l'entrada de vehicles.
2: Ja se sap en més detall de com es vol gestionar aquest topall. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisaran cada un o dos anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega.
1: El vaixell oceanogràfic Miguel Oliver ha iniciat la quarta fase de la seva campanya en aigües pitiuses. Avaluen la població d'espècies marines que viuen a la part més profunda.
2: A les anteriors sortides, les conclusions han estat positives. Al cap de la campanya, Francesc Ordines parla d'un augment en la presència d'algunes espècies que vincula a un descens de l'esforç pesquer.
4: De fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota. I, a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
1: El president espanyol Pedro Sánchez demana comparèixer en el ple del Congrés el pròxim 9 de setembre per informar sobre la gestió de l'executiu en la crisi migratòria de Ceuta.
2: Ho ha demanat unes hores abans que la Diputació Permanent del Congrés debat avui la proposta del Partit Popular que demana que Sánchez sigui cridat a comparèixer de manera urgent en sessió plenària per donar explicacions sobre Ceuta.
1: Arribem així a les 11:04. Més notícies a partir de les 12:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El GOB i Terra Ferida coincideixen amb Aena i exigeixen al govern l'eliminació de places turístiques per reduir el nombre de visitants a les illes. Asseguren que les institucions tenen mecanismes per controlar l'entrada de turistes. Les entitats han donat suport avui a la convocatòria prevista per aquest dissabte dia 29 a les 7 del capvespre a Palma, que convida la ciutadania a fer una cadena humana des de Plaça d'Espanya fins al Consolat.
2: Tot per mostrar una vegada més el malestar de la ciutadania per la massificació turística a les illes. El GOB i Terra Ferida critiquen el silenci de les institucions i demanen diàleg i respostes a la presidenta del govern i al president del Consell de Mallorca. Les associacions han recordat, Marga Proens i Llorenç Galmés, que l'endemà de la darrera gran manifestació, dia 27 de juliol, van demanar una reunió per traslladar les demandes de la ciutadania i presentar un primer paquet de mesures concretes que encara no ha obtingut resposta. Ho ha explicat el president del GOB, Joan Moranta.
3: Ja no és temps de fer més diagnòstics, ja no és temps de contenció, ja no és temps de posar més excuses i ja no és temps de passar la responsabilitat a Madrid o a Aena. Es tracta de posar en marxa les actuacions prioritàries que només depenen de les Illes Balears.
1: El servei d'ITV de Mallorca ha fet durant el caduny d'any 350.000 inspeccions. Segons el Consell de Mallorca, són 7.000 més que l'any passat.
2: El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, considera que les xifres són bones i també ha destacat que el temps d'espera s'ha reduït. Ara, assegura, es pot aconseguir una cita per passar a la ITV d'aquí 3 o 10 dies, depenent de l'estació. Rubio espera reduir encara més aquest temps d'espera gràcies a l'obertura d'una nova estació a Campos abans de final d'any. Així, enguany es podria arribar a les 550.000 inspeccions.
4: Tenint en compte que la capacitat que mos ha comentat l'empresa està en unes 600.000 inspeccions anuals, lo qual mos dona un servei absolutament eficient i que cada vegada funciona millor.
1: El president espanyol Pedro Sánchez demana comparèixer en el ple del Congrés. Finalment serà el pròxim 3 de setembre per informar sobre la gestió de l'executiu en la crisi migratòria de Ceuta.
2: Ho ha sol·licitat unes hores abans que la Diputació Permanent del Congrés debati la proposta del PP, que demana que Sánchez sigui cridat a comparèixer urgentment en sessió plenària per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Els populars també reclamen que es convoqui altres 10 ministres, entre ells els 8 que ja tenen programada la seva cita entre aquesta setmana i la que ve per donar explicacions en comissió a la Cambra Baixa.
1: En el temps, Menorca es troba novament en avís per rissaga, que ha passat a taronja fa una hora. Durant el matí s'han produït petites oscil·lacions que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podrien arribar al metre i mig en les pròximes hores. L'avís romandrà actiu fins a la mitjanit de demà.
2: Dilluns, el port de Ciutadella va registrar una rissaga d'un metre i 44 centímetres. A més, l'Agència Estatal de Meteorologia manté actiu avui l'avís groc per aquest fenomen a l'illa durant tot el dia. N'ha parlat avui el meteoròleg Agustí Jansà en una entrevista a l'Informatiu Matí.
5: Ciutadella està enfrontat, el port de Ciutadella està enfrontat cap al sud-est i quan hi ha perturbacions ràpides de pressió, solen venir, se solen produir des de avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és tan fàcil que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas de Ciutadella.
1: Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a IB3 Notícies.
6: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.
7: Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No hay quien pare la saeta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: som med slående.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia. La delegació del govern de l'Estat ha obligat els restauradors del passat del Bon de Palma avui a retirar les terrasses a partir de les 7:30 de l'hora baixa pel darrer sopar a la fresca reivindicatiu. El que es vol és evitar enfrontaments entre els participants, residents que reivindiquen l'ocupació d'espais emblemàtics i els negocis o turistes. La patronal afirma que els establiments afectats poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascun.
3: L'Ajuntament de Palma ha volgut deixar clar que l'ordre de retirar les terrasses no ha estat seva, sinó de la delegació del govern. La decisió ha enfadat molt el sector de la restauració per la imatge i les pèrdues econòmiques que diuen poden comportar. El president de la CAEB Restauració, Juanmi Ferrer, creu que hi ha espai suficient perquè puguin conviure els dos col·lectius que no tenen, ha dit, perquè estan enfrontats per qüestions polítiques.
4: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la Llesca és que puguin sopar en el Bon, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, jo he manifestat que inclús els podríem ajudar.
2: La policia local de Santa Margalida ha paralitzat avui les obres per apuntalar el local comercial que es va cremar dilluns a Can Picafort, a Mallorca, fins que comenci la investigació de l'incendi.
3: Les tasques havien començat avui a primera hora per retirar les runes i reforçar l'estructura de la planta baixa i el sòtil. Poc després, però, la policia ha fet fora la desena d'operaris que hi treballaven, al·legant que el local està precintat per ordre judicial i que les tasques de neteja i les obres no es poden reprendre fins que la policia científica no iniciï la investigació dels fets.
2: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al conco de la nadona. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
3: L'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el mes de març passat. Els fets van ocórrer el novembre de 2023, quan la mare va donar llum una nadó prematura dins un cotxe. Tot i que la nina mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat van acordar desfer-se'n d'ella, llançant-la als fems en una tarda de fred i pluja. La germana de la mare, que va presenciar els fets sense demanar ajuda, pagarà una multa per omissió del deure de socors.
2: I avui és el primer dia que podem trobar llampuga als mercats de les Illes, després que hi començàs la temporada amb algun problema per als pescadors a causa del preu del combustible. Bona part de les peixateries són optimistes per donar-li sortida en aquest peix, tot i que diuen que el gruix de les vendes arribarà d'aquí unes setmanes, ja que molts dels consumidors es troben de vacances.
3: El preu del quilo és de 8 euros en els exemplars més petits i entre 15 i 18 en les peces més grosses. Un preu de sortida inferior a altres anys, on les tempestes de l'agost impedien que moltes embarcacions feinegessin. Els peixaters també esperen que la temporada s'allargui, com l'any passat, fins a finals de desembre. Escoltam un dels venedors del Mercat de l'Oliva de Palma.
5: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, com que li llevan tota l'espina, l'amassam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
2: I la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Illes. És una de les excepcions que vol aplicar el Consell de Menorca a la limitació d'entrada de cotxes a l'illa. Arribem així a la 1:04. Més notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
1: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són les dues. Bon dia. Polèmica a poques hores abans del darrer sopar a la fresca de l'estiu que tindrà lloc avui vespre al passeig del Born de Palma. La Policia Nacional ordena retirar totes les terrasses, taules i cadires de la zona per evitar el darulls. El cos policial alerta del risc de sabotatge o coaccions contra restauradors i es basa en les càrregues policials del passat 26 de juliol després de la manifestació contra la massificació turística. Considera la policia que avui es podrien repetir les tensions. Una visió que contrasta radicalment amb la dels organitzadors. El col·lectiu Brunzit nega qualsevol intenció violenta i ha fet una crida a acudir-hi en família i acompanyats dels padrins. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres 26 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars.

0: Titulars amb Aina Surada. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui un sopar a la fresca i dissabte una que denomina a la fresca també contra la saturació turística.
1: Una mobilització convocada per l'activista Madofarta, el GOP i Terra Ferida per exigir les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar el silenci del govern i el Consell de Mallorca després de la protesta de dia 26 de juliol. La iniciativa demana als assistents dur cadires i escriure missatges sobre el futur de Mallorca amb l'objectiu d'entregar-los al consolat demà.
0: A Menorca, el Consell ja ha avançat les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu que s'activi la temporada que ve. Dilluns que ve, en un ple extraordinari, farà una passa més en la modificació de la llei de la reserva de la biosfera. Fanny Mateu, bon dia.
2: Bon dia. Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Illes Balears. Els no residents a l'illa que tinguin una segona residència podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. I totes les persones que hagin de venir amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, assegura que aquestes excepcions es decidiran des de la pròpia institució.
0: A Eivissa, ingressos milionaris per a l'oci nocturn per aquest 2025.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: I don't remember what happened last night. The only sound that I remember goes like this.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'avui dimecres 26 d'agost i començam amb una darrera hora. Un treballador ha mort aquest dimarts a la planta de Tirma, Palma, després de detectar-se nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres ha demanat que s'eviti les especulacions i que s'investigui el succés. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'home va ser trobat sense vida i vespre de vers les 9 a les instal·lacions de Tirmé de Palma. Al lloc dels fets es van desplaçar els serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Durant la intervenció, els equips van detectar nivells elevats de monòxid de carboni a la zona de la planta de preselecció, que pel que sembla duplicaven el límit establert. Ara s'investiguen les causes del succés.
0: L'actualitat de la jornada també passa per la polèmica generada poques hores abans del darrer sopar a la fresca de l'estiu, avui vespre al passeig del Bord de Palma. La Policia Nacional ha ordenat als restauradors retirar totes les terrasses, taules i cadires de la zona abans de l'hora habitual per evitar, així diu la policia, el darulls entre residents i negocis o turistes.
1: El cos policial es basa en les càrregues del passat 26 de juliol després de la manifestació contra la massificació turística i considera que avui es podrien repetir les tensions. Una visió que contrasta radicalment amb la dels organitzadors, el col·lectiu Brunzit, que nega qualsevol intenció violenta. La mesura ha enfadat molt el sector de la restauració. La patronal CAEP afirma que els 5 establiments afectats poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascú. Escolta'm el president de la patronal, Joan Miferrer.
2: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la llesca és que puguin sopar en el bon, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, jo he manifestat que inclús els podríem ajudar.
0: El malestar dels ciutadans per l'arribada massiva de turistes se sentirà també dissabte en la cadena humana convocada per l'activista Madó Farta, el GOP i Terra Ferida per exigir a les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar, diuen, el silenci de les institucions, del govern i el Consell de Mallorca després de la manifestació del 26 de juliol.
1: La iniciativa demana als assistents dur cadires i escriure missatges sobre el futur de Mallorca amb l'objectiu d'entregar-los en el consolat demà. Els representants de les associacions critiquen els partits polítics per passar-se la pilota, diuen, i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal. El president del GOP, Joan Moranta, davant d'aquest silenci, diu, demana respostes reals, ja que ja no es tens, afirma, de donar responsabilitat a altres institucions.
3: Ja no es tens de fer més diagnòstics, ja no es tens de passar-se la pilota entre govern, Consell i partit de l'oposició, i ja no es tens de passar-se responsabilitat a Madrid o a ENA. Es tracta de posar en marxa les actuacions prioritàries que només depenen de les Illes Balears.
0: Mentrestant, a Menorca, el Consell ja ha avançat en les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu s'activi la temporada que ve. Dilluns que ve, un ple extraordinari farà una passa més amb la modificació de la llei de la reserva de la biosfera.
1: Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les illes. Els no residents a l'illa que tinguin una segona residència també hi podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Finalment, totes les persones que hi hagin de venir a Menorca amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, assegura que aquestes excepcions es decidiran des de la mateixa institució.
0: I el president espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per parlar de la crisi migratòria a Ceuta.
1: El Partit Popular, que també exigeix les...
4: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moyà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moyà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca segueix en la fase de recopilació d'informació prèvia a les restriccions d'entrada de vehicles. Segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, el 40% de les empreses de lloguer de cotxes no ha respost al requeriment de la institució insular.
2: Rubio confia tenir tota la documentació abans de final d'any, quan preveu que el Parlament aprovarà la norma.
3: Aquestes xifres seran molt importants per preparar l'estudi de càrrega, per saber quina serà la capacitat de càrrega de les nostres carreteres i per posar estopall de vehicles de lloguer. També saben que haurem de posar estopall dels vehicles que entren pels ports de Mallorca. En aquest sentit, també han tingut reunions amb les navieres.
1: Encara parlant de mobilitat, l'anunci de la connexió aèria directa entre Eivissa i Nova York la pròxima temporada ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic de l'illa.
2: La patronal hotelera de les Pitiüses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent dels Estats Units té un perfil molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
4: Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa i això posa és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? La majoria té gran poder adquisitiu i estan acostumats a fer estàncies més llargues, per tant, ho valoren com molt positiu.
1: Més per Menorca demana la compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè doni explicacions per la desprotecció que viuen, diuen, els espais naturals de l'illa.
2: El grup denuncia que aquest estiu s'han fet activitats no autoritzades a l'illa de l'Aire i al Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau, així com fondejos massius damunt Posidònia. Reclamen que es reforcin els agents de medi ambient, així com la senyalització i mesures per evitar que situacions com aquestes es tornin a repetir. El portaveu de la formació és Josep Castells.
5: Impunitat absoluta, és a dir, amb una incapacitat absoluta per part de l'administració de fer el que s'espera d'un espai natural, que és protegir-lo. És a dir, estem en una situació en la que estem tranquils pensant que hi ha uns espais protegits i resulta que no estan protegits, estan totalment desprotegits. Qualsevol pot fer aquesta activitat, que tothom sap que està prohibida, amb una absoluta impunitat.
1: Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al conco de la criatura. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
2: L'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van ocórrer el novembre de 2023, quan la mare va donar a llum una nina prematura dins un cotxe. Tot i que la víctima mostra a senyals de vida, la dona i el seu cunyat van acordar desfer-se'n llançant-la al fems.
1: El govern balear destinarà una partida extraordinària de 350.000 euros a Veneçuela.
2: Finançarà diversos projectes humanitaris per donar resposta als terratrèmols viscuts al país. En concret, aniran dirigits a quatre organitzacions: Càritas, Diocesana de Mallorca, Creu Roja Espanyola, Metges del Món i Apotecaris Solidaris.
1: I mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noaín en l'inici de les seves festes patronals.
2: Tres dels ferits han estat traslladats a un centre hospitalari, mentre que diverses persones han acudit totes soles al centre de salut, segons ha informat l'1-2. De moment, tots els ferits són de caràcter lleu i han estat atesos principalment per dolors d'oïda, cremades i altres lesions lleus.
1: Amb aquest apunt en la plana nacional hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Per tant, té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A tant joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: i en tornem a xerrar.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
3: Bon dia. Un treballador ha mort a la planta de Tirme, a Palma, després de detectar-se nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui el succés.
4: L'home va ser trobat sense vida ahir, devés les 9 del vespre, a les instal·lacions. Al lloc dels fets es van desplaçar els serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Durant la intervenció, els equips van detectar que els nivells de monòxid de carboni duplicaven el límit establert. Ara s'investiguen les causes.
3: I els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort podran recollir d'aquí una hora les seves pertinences.
4: 48 hores després d'extingir el foc, l'immoble segueix precintat, ja que l'empresa constructora que havia de reforçar-ne els fonaments no hi ha pogut entrar per ordre de la policia local. Ho explica Joan Riera, cap de construcció.
5: Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i han quedat un poc així.
3: Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de luxe a Eivissa.
4: Ha demanat informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència de l'aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, lamenta aquesta utilització en el context de sequera actual, tot i que diu que aquest assumpte té poc recorregut.
6: Tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigües té una prohibició clara, no? Per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
3: Mentrestant, l'oci nocturn d'Eivissa continua ingressant beneficis milionaris. Esperen igualar o superar la facturació en entrades a les discoteques de l'any passat. Són 160 milions d'euros sense comptar consumicions. Accedir a un club eivissenc enguany és el doble de car que fa 4 anys.
4: Es paga 80 euros de mitjana. El president de l'oci nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més diners i fan menys sessions.
7: Lo que nos están diciendo los clubs es están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado. Yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por encima o un 2% por debajo, será una muy buena temporada.
3: Menorca es troba en avís taronja per rissagues. Es preveuen oscil·lacions de la mà de fins a 1,2 metres que demà poden incrementar-se fins a 1,5 metres.
4: Aquest matí se n'han registrat de menor intensitat a Ciutadella. L'avís de l'AEMET estarà actiu de moment fins divendres al matí.
3: Més temes. El govern demanarà la reunió sectorial d'infància de demà que s'exclogui les Balears de la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta.
4: Tot i això, sí que donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta. Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Coordinació d'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Estarelles.
8: Tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat.
3: En la plana internacional, la riuada de Nepal ha deixat una cinquantena de morts i més de 400 persones desaparegudes, entre elles dos ciutadans espanyols.
4: Ha afectat el nord del país, prop de la frontera amb el Tíbet. A banda dels danys personals, també han quedat malmeses diverses infraestructures del país.
3: Amb aquesta informació arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies quan sigui les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Jungle School. ¿Y tú?
1: Un quantes de bon exemple. Fes-li veure que m'esment i tot serà un nivolat que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que en duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Ens ha casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
2: ¿Qué tal? Soy Pilar García Muñiz, presentadora del telediario de la primera edición en Televisión Española, y os mando un saludo a todos los oyentes de Radio Arta Municipal.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Un 15% de les dones que intenta sa mare no ho aconsegueix, segons la unitat de reproducció de l'Hospital de Son Espases. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Els motius són els hàbits de vida, com per exemple l'estrès i l'alimentació, l'edat i també els tòxics ambientals. Ho explica la responsable de la unitat de reproducció de l'Hospital de Referència, Belén Castell.
2: Els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat.
0: Uns tòxics i un estil de vida que no només afecten les dones. En els darrers anys, l'Organització Mundial de la Salut ha constatat una disminució de la qualitat de l'esperma. Tot d'una en parlam i escoltam el testimoni d'una dona que ha recorregut diverses vegades a processos de reproducció assistida. Abans, però, repassam altres titulars d'aquest dimecres, 26 d'agost. S'investiguen les causes de la mort d'un treballador a la planta de Tirme a Palma. L'home de 56 anys es va trobar malament a nit quan desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament. Segons Comissions Obreres, els bombers varen detectar excés de gasos tòxics a la zona. I durant l'informatiu serem en directe al Passeig del Born a Palma, on avui vespre es farà el darrer sopar a la fresca per reivindicar que els espais emblemàtics de ciutat tornin-se ocupat pels residents. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
3: Bon vespre. Els restauradors han retirat ja taules i cadires per ordre de la delegació del govern espanyol a les illes per evitar enfrontaments entre els negocis i els participants. Aquest serà el novè i darrer acte reivindicatiu de la temporada organitzat pel col·lectiu Brunzit per recuperar els espais transitats pels turistes. Els restauradors critiquen la retirada de les terrasses per les pèrdues que el pot suposar.
0: I Manacor decreta mesures d'estalvi d'aigua per fer front a l'alerta per sequera.
3: L'Ajuntament ordena restringir l'ús d'aigua de consum humà per regar zones de gespa municipal i reduir al mínim la neteja viària amb aigua. Per això l'empresa que gestiona el servei de subministrament en controlarà els possibles usos abusius.
0: I el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, compareixerà dilluns al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta.
3: El president havia demanat fer dia 9, però la Junta de Portaveus de la Cambra ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular.
0: I una riuada inesperada entre Nepal i el Tíbet deixa prop d'un centenar de morts i més de 700 persones desaparegudes.
3: El govern nepalès afirma que ha estat causada per un terratrèmol que ha causat una enllavissada. Segons el Ministeri d'Exteriors, pel moment no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts.
0: En els esports, en futbol, el lateral Mateu Mora hi podria ser el pròxim jugador a sortir del Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
4: Bon vespre. El defensa Petré en principi té un acord amb el Girona i ara és el Mallorca qui ha d'acabar de negociar el preu d'aquest traspàs. Mateu Jaume, que té contracte fins al juliol de l'any que ve, cercaria més minuts i el conjunt gironí o vol a cost zero. Pel que fa a la part esportiva, el Mallorca ha descansat avui i demà tornarà als entrenaments en vista al partit de diumenge contra el Ceuta. En ciclisme, la cinquena etapa de la Vuelta, victòria per el britànic Matthew Brennan i Enric Mas continua tercer a la general. En bàsquet, el Palmer ha fitxat l'escorted Moy Hodge, que fa tres temporades va arribar a jugar als Lakers, i en piragüisme, la mallorquina Àngels Moreno s'ha classificat per a la final del Mundial de Polònia.
0: I pel que fa al temps, Menorca roman en avís groc per reissagues amb oscil·lacions de fins a 1,20 m d'altura. Dani Capó, bon vespre.
5: Bon vespre, Aina.
0: Què ens espera a banda de reissagues?
5: I doncs seran les grans protagonistes. Haurem d'estar bastant pendents, principalment a Menorca, però també a altres punts de l'arxipèlag, perquè avui ja s'han produït algunes rissagues i tant demà com també divendres el panorama serà molt semblant. Més enllà d'això, tindrem un cel també típic de rissagues, amb bastanta pols en suspensió, amb nígols mitjans i alts, que estones poden arribar a tapar el cel, amb algunes plogudes febles que vendrien, això sí, clarament acompanyades de fang. Com a mínim, fins al cap de setmana no es recomana rentar res, perquè aquestes gotes de fang doncs, poden continuar caient. I demà també tindrem un vent que bufarà moderat de llebeig, en aquest cas. Per tant, també notarem la mà una mica alterada amb bastantes àrees de maror, sobretot a totes aquelles bandes exposades en aquest vent, amb unes temperatures que no canvien gaire, continuaran destacant sobretot les mínimes amb moltes localitats en què no baixarem dels 25 graus, per tant, de nit tòrrida.
0: Gràcies, Dani. Com sempre, acabarem l'informatiu en cultura. En cultura arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: 7 i 5 minuts. Les especialistes alerten que els tòxics ambientals, els hàbits de vida i el retard de la maternitat contribueixen a l'augment dels problemes de fertilitat. Calculen que un 15% de les dones que desitgen tenir fills no ho acaben aconseguint, mentre que també preocupa l'increment dels casos de baixa reserva ovàrica entre les dones més joves. A tot això s'hi afegeix una disminució progressiva de la qualitat de l'esperma, sobre la qual també alerta l'Organització Mundial de la Salut, Victòria Morell.
6: Les expertes recorden que l'edat continua sent el principal factor de risc. La fertilitat disminueix de manera progressiva a partir dels 35 anys, amb un descens molt més acusat després dels 40. A més, els tòxics ambientals també afecten la reserva ovàrica i la qualitat dels òvuls. Tot i això, asseguren que la millora dels hàbits de vida també pot contribuir a recuperar part de la fertilitat. Belén Castel és la cap de secció de la Unitat de Reproducció de Son Espases.
2: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
6: Paral·lelament, Castel afirma com de cada vegada hi ha més dones menors de 35 anys que recorren a tècniques de reproducció assistida a causa de malalties ginecològiques com l'endometriosi o la síndrome de l'ovari poliquístic, i alerta de la preocupació de la baixa reserva ovàrica que està experimentant la població jove.
2: També, malalties poden ser ginecològiques, com pot ser l'endometriosi, l'adenomiosi, miomes en segons quina localització. Tenim una taxa de baixa reserva ovàrica altíssima, plus en gent jove. O sigui, el que no és normal és que potser en els 35 anys tingui una reserva ovàrica. O sigui, en els 35 treure 4 òvuls, això no és normal.
0: Per tot això, moltes dones recorren als processos de reproducció assistida que impliquen un cost que va molt més enllà de l'econòmic.
6: En alguns casos, els tractaments poden superar els 30.000 euros, especialment quan calen diversos cicles. Tot i això, el desgast emocional és encara més difícil d'assumir. L'espera entre intents, els tractaments hormonals, les pèrdues, la frustració davant els resultats negatius i la incertesa poden acabar afectant la salut mental, la relació de parella i la vida quotidiana de moltes dones. Aquesta realitat és la que ha viscut en primera persona Llucia Bausà després de 5 anys de recerca, 7 transferències, 4 estimulacions i 2 avortaments.
7: Realment va ser bastant dolorosa i frustrant, el desgast físic i tota la hormonació, la medicació que has de prendre, les vegades que has d'anar a treure-te sang, a someter-te ecos, és molt elevada i, per tant, físicament acabes molt tocada i psicològicament diria pues, que també, perquè veus que el temps passa i que no arribes a aconseguir allò que estàs cercant.
6: Després de diversos intents frustrats per sa mare, Llucia va iniciar un procés de dol per acceptar que no seria mare. Temps després va decidir transformar aquesta experiència en una proposta artística anomenada No Mares, que dona veu al dol de la no maternitat i posa sobre la taula una realitat que continua sent poc visible.
7: Arrel d'això va sorgir el projecte No Mares, perquè es veu que durant aquest procés vaig sentir que era un procés molt, molt molt individuals i que te feia sentir molt tota sola. Jo tenia altres amigues que sí que se sometien a tractament de fertilitat, però elles sí que aconseguien tenir fills. I en el meu cas jo veia que no, que jo no ho aconseguia i que no tenia cap referent, no coneixia ningú. I a mi això me va fer sentir molt tota sola.
0: Però la infertilitat no és només una qüestió femenina.
6: La doctora Castell adverteix que també s'observa una disminució progressiva de la qualitat seminal i de la concentració d'espermatozoides per mil·lilitre, fet que explica l'augment dels casos d'infertilitat masculina. Per això insisteixen que l'estudi i el tractament de la infertilitat han d'abordar tant la dona com l'home.
2: Sí que veiem que cada vegada la qualitat del semen és un poc pitjor i també és sobretot per tòxic, que hi ha moltíssim. Segons l'OMS, abans eren, la normalitat eren registres molt més alts que ara. És a dir, ara el normal és tenir més de 16 milions mil·lilitres d'espermatozoides. Abans era més de 22.
6: Les professionals recomanen, sempre que sigui possible, planificar la maternitat abans dels 35 anys i per a les dones que decideixin ajornar-la, consideren que la congelació d'òvuls és una bona eina de preservació de la fertilitat, però puntualitzen que l'objectiu és conservar òvuls quan encara són joves i de bona qualitat i no confiar que aquesta tècnica permeti retardar la maternitat fins als 45 anys.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7 i 11 minuts, un treballador ha mort a la planta de Tirme a Palma després de detectar-s'hi nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui el succés.
1: L'home va ser trobat sense vida i des les 9 del vespre a les instal·lacions. Al lloc del fet es va desplaçar als serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Segons algunes informacions, el treballador de Tirme desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament i va començar a trobar-se malament. L'empresa va activar tot d'una el protocol d'emergències i avisar l'1-2 sense èxit. Comissions Obreres explica que els bombers de Mallorca, de Palma, varen detectar excés de gasos tòxics a l'àrea de treball. No hi ha cap altra persona amb símptomes d'intoxicació, però, en tot cas, ara s'investiguen les causes del succés.
0: I el veïnat de l'edifici incendiat a Can Picafort, a Santa Margalida, han pogut recollir les seves pertinències avui hora baixa. 48 hores després d'extingir el foc, l'immoble continua precintat, ja que l'empresa constructora, que havia de reforçar-ne els fonaments, no hi ha pogut entrar per ordre de la policia local.
1: Una desena d'operaris de l'empresa de construcció Mendoza havien d'entrar avui matí al perímetre de l'edifici per netejar-ne els enderrocs i apuntalar-ne el sòtil i la planta baixa. La policia local, però, ha comunicat a l'encarregat de l'empresa constructora que l'immoble estava precintat judicialment i que no s'hi podien realitzar les tasques de neteja ni de reforç. Ho explica Joan Riera, cap de la construcció.
2: Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i han quedat un poc així.
1: S'espera que la unitat de la científica de la Guàrdia Civil faci demà al matí la inspecció per esclarir les causes del sinistre.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer un contenidor a Porto Cristo, Manacor. També l'ha confirmada per al seu conco de la criatura. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
1: L'alt tribunal ha rebutjat el recurs dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van ocórrer el novembre de 2023, quan la mare va donar a llum una nina prematura dins un cotxe. Tot i que la víctima mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat van acordar desfer-se'n llançant-la al fems en una hora baixa de fred i pluja. La germana de la mare, que va presenciar el fet sense demanar ajuda, pagarà una multa per omissió del deure de socors.
0: El sopar a la fresca convocat per d'aquí a una hora al passeig del Born a Palma tanca la temporada en polèmica. La delegació del govern de l'Estat ha obligat els restauradors a retirar-ne les terrasses d'aquí a mitja hora per evitar enfrontaments entre els participants que reivindiquen l'ocupació d'espais emblemàtics per part dels residents i els negocis d'aquesta zona. Allà hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Estan ja retirades les taules i cadires de les terrasses?
3: Bon vespre. Els restauradors del Passeig del Born, de fet, fa uns minuts que han acabat de retirar les terrasses, mentre que els assistents del sopar a la fresca comencen a arribar. L'ambient és tranquil i la majoria de participants de la trobada encara no han arribat. Recordem que la convocatòria és a partir de les 8:10 del vespre. Aquest serà el darrer sopar de l'estiu. El col·lectiu que ho organitza, Brunzit, explica que avui, més que un sopar, serà una passejada pel Born com a símbol de la recuperació d'espais històrics per part dels veïnats de ciutat. Escoltam a Catalina Verger, portaveu de Brunzit.
4: Són molt importants aquests sopars perquè en el final és pues, formar part de les places on ja pues, no tenim espais els mallorquins. I avui bueno, venim a Esborn perquè és un lloc on en principi bueno, no mos deixaven fer un sopar aquí i crec que també és un espai que també com les altres places les han de reivindicar com a nostres.
3: La retirada de les terrasses ha estat una decisió de la delegació de govern perquè expliquen per motius de seguretat, per evitar possibles enfrontaments entre els participants del sopar i els turistes.
0: De fet, en un comunicat, l'Ajuntament de Palma s'ha volgut desvincular d'aquesta decisió, una retirada de les terrasses que, Francesca, no ha agradat al sector de la restauració.
3: No, i és que la mesura afecta 5 establiments situats entre la plaça de Joan Carles I i el mateix Passeig del Born, que segons la patronal poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascun per haver llevat les taules i cadires abans de l'horari habitual en plena temporada turística. Ho explica el president de CAEP Restauració, Juanmi Ferrer, que creu que hi ha espai suficient perquè hi puguin conviure els dos col·lectius.
5: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la Llesca és que puguin sopar en el Born, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, ja he manifestat que inclús els podríem ajudar. Els podríem ajudar amb servilletes, si volen aigua, i si volen no sé què. És que no hi ha cap problema. Per què no poden conviure tots en pau? Per què tot ha de ser un enfrontament?
3: La Policia Nacional, però, creu que sí, hi pot haver-hi de sabotatge, recordant les càrregues policials que es van produir la manifestació multitudinària del 26 de juliol passat, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Diu la Policia Nacional que les taules i les cadires podrien convertir-se en projectils o obstacles en cas d'incidents. En canvi, els organitzadors han explicat que després de 9 sopars a la Llesca aquest estiu, tots han transcorregut sense cap incident. Recorden l'ambient comunitari, lúdic i reivindicatiu de les trobades i asseguren que mai s'ha donat cap motiu per criminalitzar la iniciativa. Brunzit convida tots els ciutadans a participar i convida els seus familiars i amics. I això, tot això serà d'aquí una estona a les 8:10.
0: Gràcies, Francesca. També en relació amb el 26 de juliol, el GOP i Terra Ferida han criticat avui els partits polítics per, diu, passar-se la pilota i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal. Neus Pericàs.
6: Les associacions recorden que dia 27 de juliol van demanar una reunió amb les principals institucions per traslladar-los les demandes expressades per la ciutadania i presentar-los un primer paquet de mesures concretes. Una demanda que, diuen, segueix sense resposta. És la membre de Terra Ferida, Tona Fuster.
7: Demanar a la presidenta del govern i el president del Consell de Mallorca que acabin amb aquest silenci injustificable i que tinguin i dialoguin amb la societat civil.
6: La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, assegura que el govern fa 2 anys que treballa amb accions concretes que canviïn el model turístic per complir amb el Pacte per la Sostenibilitat.
8: Aquest govern, de manera valenta, ja fa 2 anys va posar en marxa el Pacte per la Sostenibilitat, un pacte on hi havia tot tipus d'entitats, entre elles el GOP, Terra Ferida, i jo crec que aquest govern ha escoltat moltíssimes de les propostes que se varen fer de manera lliure i estan recollides totes a dins el llibre del Pacte per la Sostenibilitat.
0: Precisament aquest dissabte la ciutadania tornarà a sortir al carrer davant del que entitats ecologistes com el GOP consideren el silenci institucional després del 26 de juliol.
6: L'activista i símbol ja contra la massificació turística Madó Farta ha convocat a la ciutadania per dissabte a les 7 de l'hora baixa una cadena humana a Palma que anirà des de Plaça Espanya fins al Consolat. L'objectiu és replegar testimonis de gent que diguin quina Mallorca volen per després deixar-los al Consolat, seu de la presidència del govern. Segons ha explicat el president del GOP, Joan Moranta, associació que dona suport a aquesta iniciativa i que fa d'altaveu de Madó Farta, es vol crear una taringa de persones assegudes prenent la fresca, un costum, diuen, molt mallorquina.
9: La idea de la cadena és recuperar un costum molt arraigat a Mallorca, que era el costum de prendre la fresca en el carrer.
6: Cadascú haurà de dur una camiseta blanca, vermella o verda, colors que recorden els ciurells, un bolígraf i una cadira. Durant la jornada es repartiran fulletons on cadascú podrà apuntar la Mallorca que vol i en acabar la jornada aquests reclams es deixaran al Consolat. No hi haurà concentració davant d'aquest edifici, davant del Consolat, ni lectura del manifest, decisió presa per evitar actes com el final de la manifestació del passat 26 de juliol.
0: 7:20 per la mare de mobilitat. Divendres que ve, dia 4 de setembre, començaran les obres de reforma i ampliació de la rotonda de la carretera de Soia. Tot i que l'objectiu és donar fluïdesa i seguretat al trànsit, el Consell de Mallorca reconeix que els usuaris de la via patiran molèsties mentre durin aquestes obres. Aina Morales.
10: El projecte acumula mesos de retard i el seu ús coincidirà amb l'inici de les classes i el retorn de les vacances. Té un termini d'execució de 12 mesos. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que estan preparant un pla de mobilitat per a minimitzar els problemes que puguin ocasionar aquestes tasques.
11: I aquesta, doncs, és una obra especialment complicada, però tant l'empresa com els tècnics del Consell de Mallorca han dissenyat un trajecte alternatiu perquè hi hagi el menor impacte possible i que, per tant, se pugui garantir la major fluïdesa possible en aquest indret, i nosaltres confiem en els nostres tècnics, també en la professionalitat de l'empresa adjudicatària.
10: A la recta final del mandat, el Consell també té previst començar el tram 1 del segon cinturó que unirà el Coll d'en Rabassa amb Son Ferriol, a més dels vials cívics entre Peguera i Esporles, Santa Maria i Portol, així com el de Salqueria Blanca.
0: I l'anunci de la connexió aèria directa entre Eivissa i Nova York la pròxima temporada, que començarà a operar a partir de dia 31 de maig de 2027, ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic de l'illa, Dani Manau.
12: La patronal hotelera de les Pitiuses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de

0: l'administració insular remarca la feina feta per atraure aquest preuat segment de visitants. Vicent Marí és el president del Consell d'Eivissa.
1: Hi ha sector turístic, els hotelers, foment de turisme, conjuntament amb Aena i també en diferents companyies aèries i el Departament de Promoció Turística, doncs vàrem fer diverses reunions precisament per impulsar, per atreure aquest mercat nord-americà.
0: L'any passat, l'estatunidenc va ser el setè mercat emissor més important, amb 115.000 visitants, amb una quota del 5%. Enguany, al mes de maig, s'ha registrat un increment del 21% respecte al mateix mes de 2025. També ha ajudat la implantació de cadenes hoteleres d'Estats Units a Eivissa, que ja disposen de més de 8.000 places a l'illa.
2: I l'oci nocturn de Castilla romp el mal econòmic a les Balears. Esperen igualar la facturació en entrades a les discoteques. 160 milions d'euros, sense comptar consumicions. Accedir a un club a eivissenc és enguany un 50% més car que ara fa 4 anys. El sector calcula, Dani, repetir bons resultats, comptant que queda la recta final encara de la temporada.
0: El preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat 40 euros respecte a fa 5 anys. Ara es paguen 80 euros de mitjana per accedir. El president de l'Oci Nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més diners i fan menys sessions.
3: Lo que nos están diciendo los clubs es están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado, ¿no?
0: El comportament de l'oci nocturn d'Eivissa és diferent d'altres territoris. És de nou Benítez.
3: Yo creo que en muy pocos lugares del mundo, por no decirte ninguno, en una semana te encuentras a 8 de los mejores DJs del mundo, ¿no? Eivissa está conteniendo un poquitín esas avalanchas de gente que se estaban viniendo. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ir subiendo prácticamente 2 dígitos, eso durante los últimos años, ¿no? Así que yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por encima, un 2% por debajo, será una muy buena temporada.
0: Les discoteques no aturen de facturar. Pachá Eivissa va ingressar l'any 2025 un 17% més que l'any passat. Els tres grans clubs dirigits per Pisenem, Ushuaia, High Universe, ronden els 200 milions d'euros per temporada.
3: Queda algo muy bueno, que es el final de agosto, y el mes de septiembre suele ser un mes muy bueno para nosotros. Por lo tanto, todavía no se sabe, pero a balance a día de hoy, los números son parecidos al año pasado.
0: L'oci nocturn d'Eivissa genera més d'un terç de la riquesa de l'illa, segons dades del propi sector.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de Lutsa a l'illa d'Eivissa.
5: Ha demanat informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència de l'aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, lamenta aquesta utilització en el context de sequera actual, tot i que diu que aquest assumpte té poc recorregut.
6: Això té poc recorregut perquè, tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigües té una prohibició clara, no? Per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
2: Tot això quan Manacor decreta mesures d'estalvi d'aigua per fer front a l'alerta per sequera.
5: L'Ajuntament pren aquesta decisió per evitar que l'estat dels recursos hídrics, especialment dels aqüífers, continuï empitjorant. Demana a les empreses gestores del servei de subministrament d'aigua que reforcin la vigilància sobre el seu consum i detectin possibles usos abusiu o excessiu, ja que la unitat de demanda de Manacor Felanitx ha passat d'una situació de prealerta a alerta. Les empreses gestores hauran de comunicar la situació als usuaris i informar-los de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua. En el cas d'habitatges amb piscina, es recomana tapar-la quan no s'utilitzi perquè no s'evapori l'aigua.
2: I comencen els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals. És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat varen fer els veïnats a la zona. Ports de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu s'hi han fet 12 jornades d'inspecció i se n'han retirat una tona i mitja de residus.
5: El fondeig il·legal d'embarcacions és un dels problemes històrics de la badia de Pollença. El veïnat reclamen des de fa anys la creació d'un camp de boies que reguli entre la gola i la base aèria. Un projecte que, segons ha anunciat el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, es començarà

0: serà a redactar a l'octubre.
1: S'està acabant la licitació de les bases per contratar la redacció tècnica d'aquest projecte de Camps de Boes i anar després amb aquest projecte en el Ministeri a demanar la inscripció de la mina d'aigua.
0: Aquest estiu, el nou Servei de Vigilància del Litoral ha fet 230 inspeccions a la badia de Pollença, comprovacions que es fan amb l'ajuda de drons per aire i també en drons submarins. Segons ha explicat el batlle Martí Marc, s'han aixecat dues actes per fondeig sobre Posidònia i 5 per irregularitats en activitats de xàrter.
2: Jo crec que seria donar resposta a una necessitat històrica que realment, com que ja des del Club Nàutic no hi ha possibilitat de tenir amarres, aquesta seria, des del meu punt de vista, una bona notícia. Jo crec que realment se tiri endavant aquesta qüestió.
0: Del que ha començat l'estiu, el Servei de Neteja ha retirat una tona i mitja de fem del fons marí a la badia de Pollença.
3: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6: Són les 7:30. Un 15% de les dones que intenten tenir fills no ho aconsegueixen, segons la unitat de reproducció de l'Hospital de Son Espases.
0: El motiu són els hàbits de vida, com per exemple l'estrès i l'alimentació, l'edat i els tòxics ambientals. Ho explica la responsable de la unitat de reproducció de Son Espases, Belén Castell.
7: Els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat.
0: Un tòxic i un estil de vida que baixa la reserva ovàrica i que també afecta els homes. En els darrers anys, l'Organització Mundial de la Salut ha constatat una disminució de la qualitat de l'esperma.
6: Aspectes que cada vegada fan més freqüent que recorri a processos de reproducció assistida que en algun cas s'hi han de repetir poden superar els 30.000 euros. Tot i això, el més complicat, com explica Llucia Bausà, qui ho ha viscut en primera persona, és el desgast emocional.
8: Formonació, la medicació que has de prendre, les vegades que has d'anar a treure-te sang, a someter-te ecos, és molt elevada i, per tant, físicament acabes molt tocada i psicològicament diria pues, que també, perquè veus que el temps passa i que no arribes a aconseguir allò que estàs cercant.
6: Testimoni que ha recollit l'informatiu vespre en un dia en què han conegut que s'investiguen les causes de la mort d'un treballador a la planta de Tirme a Palma.
0: L'home de 56 anys es va trobar malament a nit quan desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament. Segons Comissions Obreres, els bombers varen detectar excés de gasos tòxics a la zona.
6: I al passeig del Bord de Palma ja no hi ha cap taula ni cadira dels restauradors per mort del sopar a la fresca que està previst d'aquí a poc més de mitja hora.
0: Es tracta del darrer sopar a la Llesca organitzat pel col·lectiu Brunzit per reivindicar que els espais emblemàtics de ciutat concorreguts pels visitants tornin a s'ocupar pels residents. L'ordre de retirada de les terrasses ha estat de la delegació de govern espanyol a les Illes per evitar enfrontaments entre els negocis i els participants, un fet que critica el president de CAEP en restauració, Juanmi Ferrer, qui quantifica les pèrdues entre 3.000 i 5.000 euros.
9: I quin problema hauria en que no puguin separar igualment? Tenien terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap cap res que dir que aquesta gent que pugui seure, que no hi ha cap problema. Per què no poden conviure tots en pau? Per què tot ha de ser un enfrontament?
6: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà dilluns al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta.
0: El president havia demanat fer-ho dia 9, però la Junta de Portaveus de la Cambra Baixa ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular.
6: I la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que una riuada inesperada entre Nepal i el Tibet ha deixat prop d'un centenar de morts i més de 700 persones romanen desaparegudes.
0: El govern nepalès afirma que ha estat causada per un terratrèmol que ha causat una enllavissada. Segons el Ministeri d'Exteriors, pel moment no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts.
6: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
5: Informatiu Vespre. Esports.
6: Esports que començant parlant, Xisco Ribas, en futbol, perquè el lateral Mateu Morey podria ser el pròxim jugador a sortir del Reial Mallorca.
10: El defensa de Petra, que té contracte fins juliol de l'any que ve, té un acord amb el Girona, també de la segona divisió, i ara és el Mallorca qui ha d'acabar de negociar el preu d'aquest moviment. Això sí, el conjunt gironí no vol pagar per Mateu Jaume i aquest podria ser el principal motiu de la demora. Tal com va quedar demostrat el darrer partit a Granada, Miquel Calatayud i Arnau Puigmal van per davant del lateral Petrer i per aquesta mateixa raó Morey cercaria minuts a un altre equip, però no tan sols el lateral pot ser l'única sortida, ja que el club també està valorant el futur del central David López, el lateral esquerrà Luis Orejuela i els migcampistes Dani Luna i Antonio Sánchez. En el cas del migcampista mallorquí, Luis García vol comptar amb ell per a l'equip, tot i que no seria un habitual als 11 inicials. Precisament d'Antonio Sánchez ha parlat el jugador del Mallorca, Ivan Ramis.
11: Igual t'has de plantejar xerrant al club, vull un canvi, vull més protagonisme i que quedi tot clar i tots alegres. Però clar, és una decisió que jo crec que serà difícil per ell, perquè deu molts anys en el Mallorca, segurament t'estima molt en el Mallorca, però sí que és vera que si vol gaudir de més de minuts, pues, igual ara s'ha de plantejar segones coses.
10: Pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista ha descansat avui i demà tornarà als entrenaments a Son Bibiloni en vista al partit de diumenge. El Ceuta, coer de la classificació en 0 punts, visitarà Son Moix a les 7 del capvespre. Una oportunitat, d'or perquè els de Luis García es retrobin en la victòria. Aquest partit, recordeu, el podreu seguir, com sempre, en directe a IB3 Ràdio. Pel que fa a la primera divisió, ahir es va disputar el València 0, Betis 1, amb l'exmallorquinista Pablo Maffeo a l'equip Che com a titular. Maffeo, que va viure l'atenció de la graderia de Mestalla, enfadada per la derrota, va deixar un missatge comparant-la a la situació que va viure a Son Moix.
12: Desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, eso es así, pero no solo aquí, sino en todos los estadios, en todos los equipos. Que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.
10: I avui a les 9 del vespre, també de la primera jornada de la primera divisió, el Real Madrid jugarà el seu primer partit oficial d'aquesta temporada al Santiago Bernabéu. 13 anys més tard, Mourinho torna a la que va ser la seva casa per enfrontar-se a la Real Societat, un partit en què l'àrbitre principal serà el mallorquí Mateu Busquets Ferrer. I a la primera federació, l'UD Eivissa ha presentat avui dos dels seus reforços per aquest curs, els migcampistes Genaro Rodríguez i Josep Calavera. Precisament aquest darrer ha parlat amb prudència de l'objectiu d'aconseguir l'ascens.
13: Hem vingut a intentar aconseguir aquest objectiu, però sí que és veritat que estic d'acord amb el Genaro, que hem d'anar a poc, sobretot centrar-nos molt en el dia a dia i si som exigents amb nosaltres mateixos i tenim un bon dia a dia, estic convençut de que si fem tot el que hem de fer a final de temporada, doncs veurem els resultats.
10: I Genaro Rodríguez ha valorat positivament que la plantilla de l'UD Eivissa s'hagi renovat respecte a la temporada passada.
14: Creo que quedan 5 compañeros del año pasado y bueno, al final eso es algo positivo, ¿no? Porque bueno, se empieza desde prácticamente cero, las ilusiones renovadas, todo el mundo viene con hambre y eso es algo a valorar y creo que nos beneficia positivamente.
10: A segona federació, el Poblense ha fitxat el migcampista ofensiu Diego López, de 24 anys, procedent del Reial Ávila. El Balears femení ja té data per al partit de la primera ronda de la Copa de la Reina contra el Villarreal. Serà a Son Malferit el dimecres, dia 9 de setembre, a les 6:30 del capvespre. I un darrer punt en futbol, perquè Mariona Caldentey ha estat inclosa a l'11 ideal de la temporada passada de la Lliga Anglesa. La mallorquina va disputar amb l'Arsenal un total de 22 partits amb 4 gols i 4 assistències. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, avui s'ha disputat la 5a etapa i Enric Mas, que ha arribat amb el grup dels favorits, es manté d'aquesta manera tercer a la general. La victòria ha estat pel britànic de Jumbo-Visma, Matthew Brennan, que suma així el seu segon triomf en les 4 etapes completades. El lideratge a la general continua sent per l'eslovè Tadej Pogacar, seguit de Primoz Roglic i també de l'artenanc Enric Mas, que, com han dit, continua tercer a 3 minuts i 32 segons de la primera posició. En piragüisme, la mallorquina Àngels Moreno s'ha classificat a 2 finals del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan, Polònia. La pollencina, acompanyada per Victoria Jarchevska, ha aconseguit la primera plaça a l'eliminatòria C2 500 metres i també a la de C2 200 metres. Les finals seran divendres i dissabte, respectivament, i també han signat una bona jornada els mallorquins Marcus Cooper i Adrián Castaño. En dos han aconseguit el pas a les semifinals a les seves respectives categories. Cooper, juntament amb Adrián del Río, Carlos Arevalo i Rodrigo Germade, ha quedat en primera posició a l'eliminatòria K4 500 metres. I Adrián Castaño, la categoria KL1 200 metres, ha fet 5a. Tot això a la vista posada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I parlam ara de futbol sala, perquè el San Pablo de la segona divisió femenina ja coneix el seu rival per a una eliminatòria històrica de la Copa de la Reina. Les eivissenques jugaran per primera vegada aquesta competició i ho faran contra l'Albacete, també de la divisió de plata, el dia 12 de setembre. Escoltant Vicente Tur, tresorer i portaveu del club San Pablo.
15: Sí, sí, és una cosa que m'ho dona molta, molta il·lusió. És un fet històric que no s'ha, ningú equip de futbol sala femení ha jugat Copa de Rei, de Reina, perdó, i, bueno, Balears, inclús. O sigui que estan molt contents i amb moltes ganes.
10: I acabam amb un darrer punt de bàsquet, perquè el Palmer, de la primera FEB, ha fitxat de Moy Hodge, una escorta que fa 3 temporades va arribar a jugar als Lakers. L'exterior de les Illes Verges, d'1,92 d'alçada i 27 anys, va actuar el passat curs als Frailes de Wasabe de Mèxic, on va fer mitjanes de 16 punts per partit.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
2: Els primers exemplars de la llampuga ja s'han pogut trobar avui matí a alguns mercats de les Illes amb un preu que oscil·len entre els 14 i els 18 euros al quilo, les peces més grans. Les peixateries són optimistes en la venda d'aquest aliment, encara que asseguren que el gruix de la facturació arribarà d'aquí unes setmanes, ens ho explica Lluís Hernández.
3: Al mercat de l'olivar a Palma, els peixaters expliquen que el preu de sortida és inferior a altres anys on les tempestes que ja havien arribat per aquestes dates a l'agost impedien el feinejar de moltes embarcacions. Els comerciants també esperen que la temporada s'allargui com l'any passat fins a finals de desembre.
4: Jo l'he vist molt guapa avui, així com altres anys eren de 200 grans, n'hi ha aquest i d'un quilo avui.
5: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dedicam a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, per servei que li donem, per com que li llevan tota l'espina, l'amassam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
6: La gent d'aquí és la que compra més la llampuga, i entonces encara estan de vacacions.
3: I els primers consumidors que han comprat llampuga troben que és un peix car, però molt agraït per la seva versatilitat per a cuinar-lo.
7: La primera siempre la cobran un poquito más cara, pero luego en un par de días siempre reducen un par de euros.
8: Tot s'ha encarit bastant. Després hi ha la feina de darrere. La pesca de la llampuga, la veritat que és molt guap si qualcú l'ha vista, perquè realment és brutal. I jo la puc pagar.
9: Ahir vaig sentir per la tele que anaven a 18, o sigui, avui ja han davallat. Esperaran demà.
3: Segons la Direcció General de Pesca a les Illes, l'any passat es van capturar prop de 115.000 quilos de llampuga amb la pesca tradicional amb capcers i llampuguera, i que van generar uns ingressos de fins a 645.000 euros per al sector.
1: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Dilluns, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president havia demanat fer-ho dia 9, però la Junta de Portaveu de la Cambra ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular, que, a banda del cap de l'executiu, també vol que es cridin 10 ministres més, 8 dels quals ja tenen confirmada la seva assistència a l'hemicicle. Tot enmig de la polèmica per les contradiccions entre Grande Marlaska, responsable d'Interior, i Margarita Robles, de Defensa, sobre si el CNI va avisar un dia abans de l'arribada dels migrants que la llau es podia produir. En aquest sentit, el ministre de Política Territorial, responsable del Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, es posa del costat del ministre de l'Interior. Assegura que Grande Marlaska va ser clar en les seves explicacions sobre la informació prèvia i ha insistit que no es va notificar en cap moment l'arribada de desenes de milers de persones a la ciutat autònoma. Ho ha explicat en declaracions a la cadena SER.
10: Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días. Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Primero, comunicación directa al presidente y actuaciones de todos los mandos del gobierno. Por tanto, eso no se produjo porque se hubiese reaccionado de otra manera, como ayer dijo perfectamente el ministro del Interior.
2: En canvi, hores després, el portavoz socialista en el Congrés, Patxi López, no s'ha decantat per ningú.
11: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, no sé las tripas, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, además a través del mar, posiblemente paso de la frontera, porque parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes. Pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía ese fenómeno.
2: Mentrestant, al Congrés, on es recupera la normalitat després de l'aturada estival, la major part dels grups, oposició i socis de govern han criticat la tardança de Pedro Sánchez a compareixer per donar explicacions. El president ha sol·licitat fer-ho el 9 de setembre, però finalment serà abans, dia 3. Així i tot, es tard, fins i tot, pels seus socis parlamentaris com Alberto Ibáñez, portaveu parlamentari de Compromís Sumà.
12: Yo entiendo que sea humano que el presidente del gobierno tenga vacaciones y descanse. Ante un hecho tan grave como este, creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. Es evidente que debería haber comparecido ya en este Parlamento.
2: La líder de Podem, Ione Belarra, també ha criticat la demora a banda de la mateixa gestió humanitària del govern a Ceuta.
13: Yo quiero recordarle al gobierno que somos un Estado de Derecho, que somos, en principio, una democracia, aunque no sea plena, y que si viene gente indefensa, lo primero que hay que hacer es darle una acogida digna y después pensar qué hacemos geopolíticamente en nuestra relación con Marruecos.
2: La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ha fet sang amb el xoc de versions entre Robles i Marlaska.
14: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
2: La seva homòloga de vots, Pepa Millán, ha anat en la mateixa línia, però amb un to dialèctic més dur.
15: No esperamos absolutamente nada, más mentiras de un traidor que está dejando abandonados hasta ahora todavía a los ceutíes que están sin poder salir de sus casas. Lo único que esperamos es que tengan un juicio justo y por eso es por lo que nosotros vamos a trabajar, para que este gobierno responda ante la justicia y ante la historia por traición y por abandonar a los españoles y a los más vulnerables cuando más lo necesitaban.
2: Avui el BOE publica el Reial Decret que declara la situació d'interès per a la Seguretat Nacional de Ceuta amb un comandament únic encapçalat pel ministre Ángel Víctor Torres i un comitè de crisi vigent fins dia 31 de desembre. De fet, en aquests moments està compareixent en directe el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui acaba d'anunciar que el comandament únic per la crisi a Ceuta es reunirà divendres amb Pedro Sánchez. I en aquesta reunió d'avui hi ha hagut la presència de 10 ministres, a més del president de Ceuta. El nou comandament únic, com és Ángel Víctor Torres, ha explicat que tots s'han posat d'acord amb una cosa. L'objectiu d'aquesta comissió de crisi és que tothom torni l'abans possible a Ceuta. Perdó, al revés, que tornin al Marroc, que en aquests moments són a Ceuta des del dia 31. Però no és fàcil fer-ho, explica.
16: Para que puedan retornar hay que filiarlos, hay que hacer el triaje. Para filiarlos necesitamos acotarlos en espacio y para eso necesitamos recursos. Por eso el Real Decreto de ayer, que también se ha publicado hoy, establecía una serie de espacios por parte del Gobierno de España y también por parte de la comunidad de Ceuta, de la ciudad de Ceuta, susceptibles de poder ser utilizados.
2: I a tot això, demà hi ha la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes i el govern ja avança que demanarà que s'excloguin les Balears de la repatriació de migrants menors no acompanyats provinent de Ceuta. En canvi, donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a la ciutat autònoma per cuidar aquests menors. La raó del no a rebre menors no acompanyats és la saturació del sistema d'acollida aïllants. La consellera de Presidència, Antònia Estarelles, ha detallat que actualment hi ha 903 menors que han arribat a les Balears sense cap adult, una xifra, diu, molt elevada i que impedeix que la comunitat pugui rebre més gent en situació de vulnerabilitat.
17: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que el tema també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
2: Tot i que el govern demanarà que les Balears quedin excloses del repartiment de menors, sí que donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta per reforçar l'atenció als infants que hi arribaren tots sols. Però destaca que amb aquesta aportació no hi ha abastament per cobrir les necessitats d'aquesta problemàtica. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noiani en l'inici de les seves festes patronals.
18: Tres persones han estat hospitalitzades, dues d'elles ja han rebut l'alta i l'altra continua ingressada per cremades en estat estable. L'incident ha passat aquest migdia just després de llançar-se el coet que cobria les festes del municipi.
2: I a Bunyol, València, quatre persones han hagut de ser ateses durant la famosa batalla de la Tomatina, afectades pel llançament de gas pebre. Totes, però, han estat ja donades d'alta in situ.
18: Segons l'organització, algú no identificat ha llançat l'esprai mentre passava un dels camions que repartien les 150 tones de domàtiga que s'han tirat enguany. Els carrers de Bunyol s'han tenyit de vermell després del pas de 7 camions.
2: I el govern balear destinarà 350.000 euros a Veneçuela per donar suport a la població afectada pels terratrèmols viscuts al país.
18: L'ajuda reforçarà l'accés a aliments, aigua, medicament, material sanitari i altres recursos bàsics. Concretament, es finançaran diversos projectes humanitaris de quatre organitzacions humanitàries: Càritas, Creu Roja, Metges del Món i Apotecaris Solidaris. S'estima que durant els propers 6 mesos, 1,8 milions de persones es trobaran en situació de vulnerabilitat extrema i perill imminent a Veneçuela, entre les quals més de 680.000 persones menors d'edat.
2: I en plana internacional, la riuada de Nepal ha deixat prop d'un centenar de morts i més de 700 persones desaparegudes. Unes xifres que, tot i això, van fluctuant en les darreres hores.
18: De moment, segons el Ministeri d'Exteriors, no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts. La riurada ha afectat el nord del país, prop de la frontera amb el Tíbet a la Xina. A banda dels danys personals, també han quedat malmeses diverses infraestructures del país. El govern del Nepal afirma que la riuada ha estat per un terratrèmol que ha causat una gran esllavissada de terra i ha tapat el llit d'un riu del país.
2: I al Pakistan, al Mancor, 14 nadons han mort en un incendi a la sala de ginecologia d'un hospital. Segons el Servei d'Emergències pakistanès, el foc s'ha originat per l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat i està controlat poc després.
18: Tot i això, la intensitat de les flames ha causat greus cremades als nadons. Ara, la identificació dels cossos queda pendent del resultat de les proves d'ADN. Els fets han tingut lloc a Islamabad, la capital del país.
2: 6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
1: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
2: I no, no som a divendres, som a dimecres, però sonen els pianos perquè la cartellera es torna a renovar i ho fa amb 3 plats forts i un altre que pot ser, no tant amb noms propis, Sandra Martínez, Incuestionables.
19: Seria el cas del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo.
20: Creo que te puedo ayudar y que es algo que me gustaría hacer.
21: Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es extraño. Hace mucho que no te veo.
19: Es va poder veure en primícia a l'Atlàntida Film Fest, on els protagonistes, Bardem i Luengo, ens parlaren sobre aquesta història d'un pare i una filla, d'un director de cinema i una actriu, que miren de reprendre la seva relació després d'anys d'absència. Tot en un duel interpretatiu extraordinari i imprescindible pels seguidors de Sorogoyen, el director d'Asbestas o del Reino, en què de ben segur esdevindrà un dels títols referencials d'enguany, amb uns primers minuts que formen part ja de la història del cinema espanyol. Igual que passa a Cannes, apostem que ens sentirem a parlar, i molt, als Goya.
22: ¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
19: Ridley Scott, el responsable de joies com Alien, Blade Runner o Gladiator, dirigeix i produeix als seus 88 anys l'adaptació del bestseller La constelación del perro, de Peter Heller, que ens situa en una terra devastada on la humanitat s'ha perdut i on un senyal de ràdio marcarà el camí de l'esperança enmig del no-res. Jacob Elordi és el protagonista de la cinta, després que Paul Mescal, la primera opció, s'estima més fer de Paul McCartney a l'esperada pel·lícula sobre els Beatles. L'acompanyen Josh Brolin, la meravellosa Margaret Qualley i també Guy Pearce. Tots ells posen rostre i ànima a aquesta producció amb tots els ingredients del gènere postapocalíptic: por, emoció i també esperança.
0: Ten cuidado, es muy poderosa.
4: ¿Qué esperaban? ¿Un cachas con taparrabos?
19: Sorogoyen, Ridley Scott i Tadeo Jones torna a la saga d'animació de més èxit del cinema espanyol i ve amb novetats destacades. Tadeo i Sara han format una família i ara són pares d'Olimpia Oli, una nina de 2 anys que revolucionarà tots els personatges. Diuen que Tadeo Jones i la làmpara meravellosa compleix tot allò que l'ha fet a triomfar. Entreteniment pur, però també valors com l'amistat, el sacrifici o la importància d'assumir responsabilitats. Òscar Barberán, Michel Gené, Luis Posada i Anna Esther Albor segueixen posant les veus als personatges i a més s'incorporen Petra Martínez i Carlos Latre.
5: Esta es la mejor pizza que he comido. Creo que es mejor que el sexo. Ya ni me acuerdo.
23: ¿Qué es lo que más te gusta?
5: El extra de queso.
23: Vale,
19: 3 plats forts, dèiem, i una propina, una noche al año. És una distopia amb Callum Turner i Mònica Barbaro que ens planteja en clau de comèdia què passaria si les persones solteres només poguessin mantenir relacions sexuals una vegada a l'any. El director Will Gluck va fregar la perfecció de la comèdia romàntica amb Con derecho a roce o Cualquiera menos tú, però sembla que aquí no ha estat tan fi. Això és tot de moment. Divendres ja veurem què passa. Només una cosa, si sou fans de Harry Potter, marqueu-vos en vermell aquella data.
2: I del cinema a la fotografia.

0: Casa Nostra Sala acull l'exposició Els meus ulls, visió Xendri, una mostra que recorre la mirada creativa i personal del fotògraf Mohamed Xendri, nascut al Marroc però arribat a Eivissa amb 12 anys. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
1: Una vuitantena de fotografies componen aquesta exposició en què Xendri descobreix la seua particular mirada artística i la seua manera d'entendre la fotografia com un procés de creació, imaginació i autenticitat.
2: És molt important, se complementa con el vídeo, que és per a mi com el segon, l'altra meitat, perquè ahí muestro com hago yo estas fotografías, el detrás de las cámaras. Y porque hoy en día estamos saturados de tantas imágenes, sobre todo imágenes que no sabemos si son reales, si son de la IA. Y en esos vídeos muestro la autenticidad de la foto.
1: Una de les característiques de la seua obra és que imagina prèviament cada composició, prepara els elements i construeix físicament l'escena abans de capturar-la amb la càmera.
2: Uno de los momentos mágicos es, por ejemplo, ese cuando voy, justo antes, miro la ventana, ya veo el cielo, digo, hoy puede ser que un buen amanecer. Entonces ya salgo, ya tengo una idea. Y ese momento de hacer una idea creativa y que también coincida con un amanecer bonito, ese es para mí la mayor felicidad, una de las mayores felicidades que tengo.
1: L'exposició es podrà visitar fins al 19 de setembre a la nostra sala.
0: Segons per arribar a les 8 de l'hora baixa.

0: Hem arribat a les 8, moment.
1: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Matías, gracias por...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

serva tossava i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i em

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Yeah.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Cuenta. Radio. Radio. Sunset.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Gracias.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.